0: estarà això.
1: Ja estarà?
0: És que quan facin preguntes al temps, no sé tampoc les coses. Sí. Fem una altra, no?
2: Sí.

0: Que li diu que és a Madrid i que marxa a hierro. Li diu per desempallegar-se de la seva presència de la temptació, però en realitat segueix allà molt a prop on sempre.
1: Cada vegada més fantasmes orbiten.
0: 2. Emma li diu que està a punt de tornar, encara que és molt lluny, encara que no pot tornar. I a ella li tremora el cervell, com abans que marxés. Li tremora el cervell i els carrers i la vida i entén l'exili, entén l'arseni, entén el desterrament, entén que cap lloc d'aquest món és prou lluny d'Emma. 2. Ella no té cap cotxe. 2. Ella escapa a Saturn i no ho diu a ningú, ni tan sols ho diu als que habiten Saturn. Quasi no s'ho diu a si mateixa per no boicotejar la fugida. 3. No hi ha res com despertar-se a llocs nous, les gavines molt aviat, al matí d'una ciutat, amunt, amunt, amunt, amunt, i tu em veies. La mà esgarrapada d'un clau enganxat, potser òxid. Hi ha gent que agafa un got buit i l'esclafa entre les mans. 3. Hi ha gent que agafa un got buit i arrepenja les mans al balcó, amunt, amunt, amunt, amunt, i deixa en el got sense mirar ai. 3. Hi ha mans que agafen un got buit i s'arrepengen al metall amb molsa, amunt, amunt, amunt, amunt, on els ratpenats respiren i deixen anar el got sense importar què hi ha avall, la gravetat sedueix. L'èxtasi sol estar en el moment de la separació més que en el xoc. L'empremta dactilar marcada al got al greix. Les molècules de la pell i dels dits es desprenen amb el vidre que un trosset d'aquestes persones exagon cau amb el got. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. Adrenalina analògica. 3. Hi ha mans que llancen el got amb força per rebentar-ho tot en vertical. 3. Hi ha mans que desafien l'acció de la gravetat i llancen el got per rebentar-ho tot en horitzontal. 3. Hi ha mans que llancen vols a l'occipital, a l'engruna que et queda al centre i et cobreix de substància negra i regalimes. 3. 14. Hi ha mans que agafen dos gots cada un a un i traspassen aigua negra, mans templant-se, decanten un nou crit agut, tèrbol greu que surt del fons del got, del fons del món, del fons del nom, del fons del mot.
2: Voces muertas.